0: 3:09 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
1: Noticias Comunidad Valenciana.
2: ¿Qué tal están? Bon dia. La onada de calor que viu la Comunitat Valenciana resisteix a marxar-se. Avui dimecres continuem amb alerta roja per altes temperatures. En concret, el Centre de Coordinació d'Emergències ha activat el nivell roig en el litoral sud de València, el taronja a l'interior i litoral nord de València i litoral d'Alacant i el groc en tota la província de Castelló i interior d'Alacant. A més, l'interior nord de Castelló també està en alerta groga per tempestes. Temperatures que podran superar els 43 graus en punts del sud de València i de l'extrem sud d'Alacant, després d'haver viscut una nit molt calorosa, on els termòmetres no han baixat dels 28 graus i mig i d'haver-se registrat en el dia d'ahir 45 graus i mig en algunes poblacions de la comarca valenciana de la Ribera Alta. I amb esta previsió de l'oratge per avui, seguim pendents de l'incendi forestal de Soneja, que, encara que està controlat, en la zona continuen treballant unitats de bombers forestals i del Consorci Provincial de Castelló fins a la total extinció. Avui es seguirà amb especial atenció a eixa previsió de l'oratge perquè s'esperen ruixats i tempestes a l'interior nord de Castelló que probablement poden produir ratxes molt fortes de vent, la qual cosa podria reavivar el foc o originar nous incendis. En pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha detingut el responsable de 22 robatoris a l'interior de vehicles en diversos municipis de l'Horta Nord. Es tracta d'un home de 29 anys i nacionalitat marroquina que es passejava per aquestes poblacions tractant de trobar cotxes oberts en els quals accedir per a robar. I d'altra banda, la Guàrdia Civil també ha detingut a dues persones mentre trataven de cometre un robatori en la AP7 a l'altura de la localitat de Borriana.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Síguenos por internet en OndaCero.es.
5: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Bona vesprada. La Conselleria de Sanitat ha rebaixat de 25 a 21 les comarques que avui dimecres estan en risc roig per el calor. En concret, s'esperen temperatures molt altes, per exemple, a l'Alt Millars, al Baix Vinalopó, a l'Alacantí, la Vall de Cofrents a Lloro, la Canal de Navarrés, la Costera o la Ribera Alta i Baixa, entre altres. Per cert, que les morts atribuïbles a aquestes altes temperatures en la nostra comunitat han sigut 16 en els 7 primers dies del mes de juliol, de les que 4 precisament es van produir ahir dimarts, on en alguns punts del nostre territori es van arribar a superar els 45 graus. En pàgina de successos, la Policia Nacional ha detingut en Alzira 4 persones per homicidi imprudent d'un treballador després de patir una caiguda en un edifici en construcció. El mort treballava sense contracte, realitzava jornades abusives i pernoctava de manera precària sobre un matalàs en la pròpia estructura de l'obra. En concret, s'han detingut els dos administradors de l'empresa constructora, així com a l'apoderat i a un operari per un delicte d'encobriment. Els contem també que la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa transnacional dedicada al tràfic de drogues i de persones, a la qual s'atribueixen l'entrada irregular a Espanya de més de 400 migrants i l'enfonsament d'una embarcació en la qual van morir 12 persones en 2022. L'operació s'ha saldat amb un total de 20 detinguts, la majoria d'ells, 12 concretament, a Alacant. I la candidatura de l'Albufera de València per a la seva declaració com a reserva de la biosfera per la UNESCO continua avançant després de la recepció de l'informe d'avaluació elaborat pel Consell Científic del Comitè Espanyol, que avala els valors ambientals, paisatgístics, culturals i socials del territori i planteja també una sèrie de recomanacions destinades a enfortir l'expedient abans de la seva remissió definitiva.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero en la provincia de Valencia,

0: mecanismo de control y cohesión interna. Durante los registros realizados en Barcelona, Montcada y Reixac y Ripollet, los agentes intervinieron un arma de fuego cargada, machetes, cuchillos, sprays de defensa y más materiales. Los Mossos aseguran que la organización está actualmente desmantelada.
1: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
2: Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
3: No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
4: Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
3: Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano.
4: Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria.
3: Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
2: Una radio sin límites.
3: Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
4: ¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene?
3: ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
5: Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
2: Más de uno, con Carlos Alsina.
6: Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
2: Onda Cero, tu radio.
7: És l'època perfecta per a menjar clotxin. És un dels aperitius estrella de la gastronomia valenciana. Este mol·lusc típic de la nostra terra es recolecta des de maig fins a agost en les zones pròximes al port de València. Avui en l'espai de la cooperativa Consum anem a parlar de curiositats, de propietats i de consells de conservació de les clotxines. I ho fem amb Mamen Eslava de l'àrea de comunicació de Consum Cooperativa. Mamen, bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada a tots.
7: Anem a parlar primer de quines són les varietats de clotxina que tenim al nostre país.
8: Bueno, pues en primer lloc tenir la clotxina gallega, que esta és blana i gustosa, de color groc o rogent, més intens en les femelles que en els mascles. És el mol·lusc més conegut i popular del nostre país. La principal producció és a les ries gallegues i la pràctica totalitat del cultiu es fa pel sistema de clotxiners, plataformes flotants subjectes al fons del mar, pues de les quals pengen unes cordetes on s'adherís la llavor o la cria de la clotxina, mitjançant unes malles. Després tenim el musclo del Delta de l'Ebre. La seva característica principal és que es cria en aigües de la desembocadura del riu Ebre i destaca per l'exquisidesa de la carn i la seva consistència més dureta. I per acabar, pues, tenim per suposat la clotxina de València. Esta espècie es cultiva als ports de València i Sagunt i la seva mida és inferior a la de la clotxina gallega, és més suau al paladar i té molt més gust.
7: Quines són les propietats nutricionals que tenen les clotxines?
8: Bueno, perquè fa la composició nutricional, la clotxina té un contingut baix en greixos i un contingut alt en proteïnes d'alt valor biològic, així com en omega 3, que és beneficiós per al nostre cor. A més, és un aliment ric en vitamines B12, B2 i B9, i també és font natural de sals minerals com el ferro, fòsfor, seleni, iode, potassi i zinc. I a més, les clotxines, pues, són baixes en calories, per la qual cosa, pues, són molt adequades per a cuidar-nos.
7: I Mamen, ens podries donar algun consell de compra o de conservació?
8: Bueno, cal prestar especial atenció a la frescor, ja que és un producte que s'ha de cuinar mentre encara està viu, no? Quan les triem, ens hem de fixar bé que la petxina no estiga trencada, però que estiga oberta no vol dir que necessàriament el producte estiga en mal estat. Sempre que en colpejar-la, pues, es tanque. L'ideal és consumir les clotxines el mateix dia de comprar-les o a l'endemà. Per a conservar-les, pues, cal embolicar-les en un drap húmid i col·locar-les en la part menys freda de la nevera, si poden. I mai s'han de deixar fora de la nevera ni en la part més freda. Ni massa freda ni poc freda, no?
7: Clar.
8: En la part mitja. Tampoc es poden congelar crudes, ja que moririen, i així que si volen conservar-les més d'un dia o congelar-les, han de coure prèviament.
7: I per acabar, com podem menjar-nos-les?
8: Bueno, la recepta tradicional a l'Àsia València és al vapor, cuinant les clotxines en el seu propi suc, en un poc de llima i pebre en gra. Bueno, depèn de cada casa, no? Però la llima i el pebre normalment sí que estan. És un plat molt sabrós i sa, i és, pues, això, digne de la nostra dieta mediterrània.
7: I com les preparem? Què necessitem primer?
8: A veure, necessitarien un quilo de clotxines, 4 alls, una llima, pebre negre, pebre roig o dolç, oli d'oliva verge extra i una fulla de llorer.
7: I com és l'elaboració?
8: Bueno, pues posaríem una cassola, els alls partidets i la llima talladeta en quarts. També pots afegir pebre roig dolç, grans de pebre negre i una fulleta de llorer a la recepta, encara que si és que vols es mantindre l'autèntic sabor de mar, pues obviar este pas. Tirar-li un fil d'oli d'oliva verge extra i tapar la cassoleta per a coure-les a foc mitjà. I quan solten el caldo i comencen a bollir, deixar-les un parell de minutets més mentre ix el vapor i ja les tenia ahí a punt de servir.
7: A punt de servir i a punt de menjar. Vaja, que no ens costa res menjar les clotxines, preparar-les, i són boníssimes com ja hem vist, així que moltíssimes gràcies, Mamen.
8: Gràcies a tots.
7: Ens veiem la pròxima setmana.
8: Adéu.
9: cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum es cooperativa.
10: Entre Nosotros.
11: Onda Cero en la provincia de Valencia.
12: Una sonrisa hace tu vida más fácil. Una sonrisa abre puertas, aumenta tu confianza y tu autoestima. En Clínica Dental Mía colocamos implantes y dientes fijos en un solo día. Sonríe sin pensar. Haz tu vida más fácil. Pide cita en www.implantesvalencia.com.
13: Valencia es historia. Es presente y es futuro. Referente en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
14: Hoy tienes una urgencia. Hoy te atendemos en el Hospital Asires. Hoy ya tienes respuestas. Así funciona el Hospital Asires, tu nuevo hospital ya abierto en Valencia. Con urgencias 24 horas y las principales aseguradoras médicas. Asires, la medicina del mañana, hoy.
11: Onda Cero, en la provincia de Valencia.
15: Ese sándwich que pillas en la gasolinera a las 2 de la tarde. Ñamin, el que te acompaña en tus viajes. Ñamin, entre clase y clase, en el curro o en cualquier plan random con amigos. Ñamin. Somos Ñamin, líderes en sándwiches y bocadillos frescos en España. Ricos, equilibrados y listos para comer donde te pille el hambre. Ñamin, un ñam. Y listo.
16: Chic, deixa de vore pantalles. Amiga, passa't del brunch al esmorzar valencià. Señor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.

0: Es testigo que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Seguís les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno no.